0: Y estamos acercándonos ya a menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y a partir de ese momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras de las territoriales, nuestros compañeros y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dilluns 21 de setembre, són 7:45 del matí. La setmana comença amb la ressaca d'un cap de setmana marcat per la política. Aquest diumenge ha estat marcat per les visites del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Gavà i a Badalona, respectivament. Actes on s'ha fet palès que la maquinària preelectoral ja està en marxa i on els avenços de l'ultradreta, la crisi migratòria o el finançament han estat alguns dels temes principals. Tot plegat mentre en paral·lel centenars de persones han sortit als carrers de Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, després que la setmana passada el govern espanyol aprovés el Plat d'Hora 3, que inclou els preparatoris per tirar-la endavant. Ens interessem aquesta hora per la previsió meteorològica a EMET. Jordi Oriós.
3: Bon dia, avui continua la calor a Catalunya, les temperatures màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona, del prelitoral de Barcelona i de l'Empordà, on avui s'esperen valors significativament elevats. Avui màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, temperatures amb pocs canvis, més suaus cap als litorals, però que a l'interior i les depressions centrals seran calorosos, especialment cap al divendres es podran assolir els 35 graus a Girona o els 36 a punts de la plana de Lleida. Ja cap al dissabte tornarien a baixar les temperatures. Pel que fa al cel, avui ennuvolat amb un augment de la nuvolositat de tipus alt a la tarda. Pel que fa al vent, avui fluix variable, excepte al litoral de Tarragona, amb bufarà moderat del nord-oest a primeres hores. Al litoral bufarà de component sud moderat i a la Vall d'Aran fluix del nord, mentre que a l'Empordà bufarà moderat durant les hores centrals. És una informació d'EMET.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius a la AP7. Recordem, el primer ha estat aquesta matinada i que encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord, i el segon accident ha estat a primera hora del matí entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció Tarragona, on queda només un carril de circulació obert i ja provoca fins a 9 quilòmetres d'aturades, unes cues que passen Cerdanyola del Vallès. Però és que també tenim un vehicle variat a la mateixa AP7, a l'altura de la Roca, que deixa el vehicle al voral i provoca 4 quilòmetres d'intensitat, també en sentit sud. També tenim complicacions en la circulació a la Ronda de Dalt, on hi ha una altra avaria en sentit sud, que talla un carril i provoca també 9 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, doncs, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, pel vessant Llobregat, en direcció des de Pallejà i el Papiol, volíem dir, a la A2 i a la B23. Pel que fa al Besòs, també en direcció a Barcelona, cues arreu del nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Catalunya s'ha convertit en l'epicentre de la política aquest cap de setmana, marcat per les visites dels líders principals dels partits estatals, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. En un bany de masses, durant la tradicional festa de la Rosa a Gavà, el cap de l'executiu espanyol ha inaugurat el curs polític a casa nostra. Davant més de 15.000 simpatitzants i afiliats socialistes, el primer secretari del PSOE ha posat Catalunya com a exemple de convivència i cohesió, diu, enfront a la deslleialtat del PP i Vox. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el president del govern central, Pedro Sánchez, avança el curs electoral a Catalunya tractant de mobilitzar l'electorat d'esquerres davant l'avenç global de les forces d'ultradreta. La catalana és una comunitat clau, un dels territoris més disputats pels partits polítics pel seu pes electoral. A la Pineda de Gavà, un dels bastions del socialisme, el primer secretari del PSOE ha acusat a Pep i Vox de fer-se seguidisme mutu. Sánchez ha lamentat els insults que rep de la dreta i el seu estil d'oposició.
6: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios. Las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
5: El cap de l'executiu ha posat de relleu els compromisos més importants del seu executiu, entre ells la reforma del sistema de finançament, i ha augurat una victòria del socialisme a les properes eleccions. Ho ha fet acompanyat, entre moltes altres figures, per Salvador Illa, que ha renovat el seu suport incondicional cap a Sánchez.
7: Hoy lo hace Feijóo. Nunca Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal.

0: ens estrangers si arriba a la Moncloa.
1: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: En la mateixa línia, l'alcalde Xavier García Albiol li ha demanat que modifiqui la llei per endurir condemnes contra els criminals multireincidents.
2: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
0: El líder de l'oposició cerca augmentar la representació del seu partit a Catalunya, però haurà de contrarrestar la pujada d'Aliança Catalana i també de Vox.
3: I en l'àmbit de la política catalana comença una setmana marcada per la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres, per retre compte sobre els errors de les proves PISA. El president engega la maquinària per posar en marxa el debat sobre la crisi educativa i avui es reunirà amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar aquest debat per a la transformació del sistema educatiu. Doncs bé, l'educativa és una de les carpetes sobre la taula del govern, una altra és l'ampliació de la l'aeroport del Prat. Milers de persones han recorregut aquest diumenge als carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï aquesta infraestructura. Denuncien les conseqüències negatives en matèria del medi ambient i d'habitatge. Pau Alemany.
4: Aquesta va ser la consigna repetida una vegada i una altra en una manifestació que va reunir 5.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, 30.000 segons els organitzadors. Aquests darrers consideren que una ampliació de l'aeroport comportaria conseqüències negatives tant en l'àmbit mediambiental com en el social, tal com expressa el portaveu de la plataforma Aeroport, Jaume Osete.
5: Només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica, i la massificació turística, entre altres.
4: La protesta arriba després que el Consell de Ministres d'aquesta setmana aprovés el DORA 3, el document que regula les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. El text reserva una partida de 191 milions d'euros per a la hipotètica ampliació de l'aeroport.
3: Tercer incident en una presó catalana en només una setmana. Aquest diumenge, un intern de Quatre Camins apareixia mort a la seva cel·la després de llevar-se la vida. Què en sabem, Olga Rodríguez?
6: El cos sense vida del reclús el descobrien a primera hora d'aquest diumenge durant el recompte del matí. Els serveis d'emergència de Quatre Camins el van intentar reanimar sense èxit. Segons el sindicat SICAPFEPOL, el pres va aparèixer penjat d'un llençol lligat als barrots de la finestra de la cel·la. L'intern portava des de l'abril en aquesta presó, però feia anys que complia condemna en diferents centres penitenciaris. A l'actualitat l'havien ubicat temporalment al mòdul d'ingressos de Quatre Camins i se'l sotmetia a vigilància per tal de salvaguardar la seva integritat, segons el sindicat, que denuncia que aquesta és una pràctica habitual, mantenir reclusos a ingressos durant llargs períodes de temps per falta de places adequades i la saturació del sistema. El Departament de Justícia ha lamentat els fets i ha expressat el seu condol als familiars i l'entorn del pres. Aquest suïcidi és el tercer incident en una setmana a les presons catalanes. Dijous a la nit, un intern de Quatre Camins va assassinar el seu company de cel·la i un altre reclus es fugava de la presó de Mas d'Enric al Callà, al Tarragonès. També dijous, tot aprofitant una sortida programada. Per al sindicat SICAP, aquests incidents demostren el greu deteriorament del sistema penitenciari català, per la qual cosa reclama una millor gestió per tal d'evitar situacions com aquestes.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7 a Montornès del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona. La víctima va ser localitzada poc després, Sena i Estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre bandes. Obrim la pàgina esportiva parlant de bàsquet. El Joventut de Badalona es proclama campió de la Supercopa ACB després de guanyar contra el Barça. Josep Capel, bon dia.
7: Bon dia. Tercera Supercopa d'Espanya per la penya, que havia guanyat l'última l'any 86. Feia 40 anys en quant a títols des del 2008, que no n'aixecaven cap. Llavors va ser l'Olep Cup, on jugava un Ricky Rubio adolescent. Ara, com a capità de l'equip, explicava què significa això per la penya i per Badalona.
8: Conseguir títols no és fàcil. Ha pasado por momentos muy difíciles la peña, pero bueno, creo que se tiene que celebrar un título

0: Pero no solo este título, ¿no? Que creo que es la culminación de una ilusión de la temporada pasada que empezamos y que sigue, ¿no? Allí esperemos que nos lleve lejos.
1: El resultat ho diu absolutament tot. 101-87, més 14 per la penya davant del Barça, amb un clar protagonista, Nicola Provitola, que el seu exequip li va fer ni més ni menys que 31 punts amb 9 triples de 13 intentats. És la primera vegada a la història, en 27 edicions, que un equip anfitrió aconsegueix aquest títol.
2: En futbol, el Barça confirma la lesió muscular de Christensen al recte anterior del quadríceps esquerre. Serà baixa durant les properes setmanes. I a la segona divisió, el Sabadell ha guanyat contra l'Oviedo 3-1 a la nova Creu Alta. Amb Waterpolo, l'Assolim Mataró s'ha coronat campió de la Copa Catalunya Femenina després de guanyar contra l'Astralpul Sabadell 11-9. I un apunt d'hoquei patins perquè Catalunya s'adjudica la Golden Gat, que s'ha celebrat a Cerdanyola del Vallès. La victòria ha estat tant en la categoria masculina com femenina contra Portugal, el fins ara campió. L'equip femení ha remuntat les lusitanes 2-3, mentre que el masculí ho ha fet per 1-2. Parlem de cultura. El primer diumenge de Castells de Santa Tecla, a Tarragona, deixa un nou pòquer de gamma extra dels castellers de Vilafranca. El 4 de 10 amb folre i manilles carregat de la Colla Vella, el 5 de 9 amb folre i un intent de 3 de 10 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. També el retorn de la tripleta màgica dels Xiquets de Tarragona, Judit Huerta.
3: La Diada de Santa Tecla ha mostrat la cara i la creu de la mateixa moneda. Els castellers de Vilafranca han tornat a certificar un pòquer de gamma extra gairebé sense despentinar-se. Han arrencat amb el 3 de 9 amb folre i agulla, han continuat la seva actuació amb el 3 de 10 amb folre i manilles, que han alçat amb confiança. També han descarregat el 5 de 9 amb folre en la tercera ronda, sense cap mena de problema, aixecant una altra gamma extra perfecta. I han tancat la jornada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. A la creu, la Colla Vella no n'ha tingut prou només amb tornar a carregar el 4 de 10 amb folre i manilles, i la Jove de Tarragona topava amb la duresa d'un intent de 3 de 10 amb folre i manilles. Per totes dues colles, la jornada ha assolit els objectius que portaven a la plaça de la Font. Els rosats no han pogut descarregar, però el 4 de 10 amb folre i manilles i els liles, el 3 de 10 amb folre i manilles, que ha quedat en intent.
2: I la delegació catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià ha celebrat la presència de Catalunya al certamen, amb fins a 28 produccions amb segell català que s'hi projecten. És la mateixa xifra de l'any passat. Escoltem la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
4: 28 produccions catalanes, 16 de les quals tenen ajut del Departament de Cultura. Contents, això s'explica perquè hi ha talent, perquè hi ha risc, hi ha empreses que aposten i, evidentment, també perquè les administracions doncs, apostem pel cinema i, per tant, doncs, això permet que les productores puguin fer més risc, que hi hagi escoles de cinema on es formen doncs, els professionals i, per tant, que hi hagi aquest resultat.
2: Dues d'aquestes pel·lícules es presenten a la secció oficial per optar a la Conxa d'Or, Sants, de Miquel Gurrea i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. També a la secció oficial del festival, però fora de concurs, s'hi projectarà Ruega por Nosotras, del director Daniel Monzón. I es presenta també l'últim treball d'Isaki La Cuesta, un documental sobre flamenc, Jaleos Flamencos Quieches. Sant Sebastià retrà homenatge en aquesta edició al director català Pere Portabella i es projectarà Pont de Varsovia a la selecció de clàssics del festival. I acabem amb la música de Ty Segall.

El músic de Califòrnia és un dels referents del rock psicodèlic que ha redefinit el gènere en els darrers 20 anys. Aquest vespre actua a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, on no tocava des del 2014, i on presenta el seu 18è àlbum d'estudi, Chrome, que ha vist la llum aquest estiu. D'aquesta manera, arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dilluns.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Comencem mirant els Pallaresos, el Tarragonès. Allà els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver atropellat intencionadament la seva exdona amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Feia uns 2 anys que la parella estava separada i ell tenia una ordre d'allunyament. Recordin que el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Aquesta és una de les notícies d'aquest dilluns 21 de setembre. Repassem la resta de l'actualitat, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
2: Bona tarda.
1: Investiguen un segrest ahir a la tarda en plena AP7 a Montornès del Vallès.
2: 5 persones amb la cara tapada i armilles on posava policia van treure un home d'un cotxe violentament i el van introduir en un altre vehicle. Diversos conductors que circulaven per l'autopista van presenciar els fets i van alertar el 112. Les imatges s'han fet virals. Després de retenir-lo durant unes hores, els assaltants van abandonar la víctima malferit en un punt del Vallès Oriental. Els Mossos investiguen els fets amb la hipòtesi que podria tractar-se d'una revenja vinculada al tràfic de drogues.
1: El govern engega la maquinària per iniciar el debat sobre la crisi educativa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest matí amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i Juan Manuel del Pozo, el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar el debat per a la transformació del sistema educatiu.
1: La crisi educativa i el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya centra el debat dels partits polítics.
2: El dia abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia, els comuns aspiren a que el retorn de l'expresident allunyi Junts d'Aliança Catalana en el debat sobre la crisi migratòria o l'habitatge, mentre que la CUP creu que Puigdemont ha de tenir una conversa amb el seu partit perquè, diuen, ja no és el que era quan va marxar.
1: L'Alzheimer afecta 150.000 persones a Catalunya, una malaltia neurodegenerativa que també implica un fort estigma social.
2: A més dels efectes físics i cerebrals, ho explica aquesta emissora, la Isabel Ferrer, mestra jubilada que conviu amb la malaltia i que intenta mantenir-se activa amb teatre, tallers de memòria o l'escriptura.
3: Jo sóc la Isabel amb la meva essència, jo no sóc la malaltia. O sigui, jo... sóc jo, no sóc la malaltia. I no m'he de mirar com a això, perquè encara tinc moltes coses a fer i moltes coses a dir.
2: El sistema, però, encara no està preparat per atendre una societat cada cop més envellida i amb més risc de patir aquest tipus de malalties, de les quals, en més del 80% dels casos, són les dones qui n'assumeix les cures.
1: Les altes temperatures i la sequera perjudiquen les collites de bolets, panís i també olives.
2: La collita de panís a la plana de Lleida ha començat fa 15 dies abans del previst, amb resultats desastrosos per a les altes temperatures i la plaga d'aranya roja. De la seva banda, el sector de l'oli preveu pèrdues de mitjana d'un 60% de la producció d'olives, que pot arribar al 100% en comarques com la Segarra. Al Pirineu, la campanya de bolets va començar a finals d'agost, però gairebé no se'n troben, mentre que la resta de Catalunya va amb un mes de retard i això farà que augmentin els preus.
1: I de la cultura parlarem del projecte A Tempo Arts i Formació, que celebra 100 anys de vida.
2: Prop de 42.000 estudiants gironins han participat en més de 1.400 accions educatives. En aquesta edició presenta 6 programes i una vintena de propostes de teatre, dansa, música i circ.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans, la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
4: Hola, bon dia. Hores d'ara a l'autopista AP7 i a l'altitud entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per un camió avariat que ja no talla cap carril. A la mateixa autopista AP7 i intensitat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució. A l'autopista del Vallès a la C58 i intensitat entre Sabadell i Badia del Vallès en sentit sud en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda dalt, la B20 i retencions d'Horta Collserola en tots dos sentits i la ronda litoral i a retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, d'Esma Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps, a EMET, Noelia García.
5: Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i, de moment, sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana a l'Empordà i fluix a la resta. Demà dimarts les temperatures baixaran lleugerament, 33 graus a Girona i a Lleida i 29 a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat, núvols més abundants al final del dia. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 16 a Lleida.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que afecta 150.000 persones a Catalunya, unes 800.000 a tota Espanya. Però atenció, perquè en només 20 anys es calcula que el nombre de malalts es triplicarà, passant de 50 milions a tot el món a uns 150. En part perquè l'esperança de vida s'allarga i aquesta malaltia afecta sobretot els majors de 85 anys. Sovint, a part de les conseqüències cerebrals, els malalts també han de fer front a l'estigma social. És un reportatge de la Laura Hurtado.
3: Fa 6 anys veia que me passaven coses que no eren normal. Vaig insistir, vaig anar a un psiquiatre durant 4 anys i em deia, no, això és normal per l'edat. Jo veia que això no era normal per l'edat. Llavors em van fer la punció lumbar, vaig anar amb el meu fill a veure els resultats i em van diagnosticar Alzheimer.
6: Ja fa més de 2 anys que la Isabel Ferrer, mestra jubilada de 75 anys, conviu amb la malaltia.
3: Quan et diuen Alzheimer, el món te cau al món. Entres en joc. Penses, això, jo pensava que el podia tindre, però això no em pot passar a mi. Pues sí, que pot passar a tu.
6: Tot i el xoc inicial, no vol reduir-se a un diagnòstic.
3: Jo sóc la Isabel amb la meva essència, jo no sóc la malaltia. O sigui, jo sóc jo, no sóc la malaltia. I només ha de mirar com a això, perquè encara tinc moltes coses a fer i moltes coses a dir. Jo no puc quedar a casa, jo he de fer coses. Les meves neurones s'han d'alimentar. I si ara no tenen ganes de fer coses, doncs ja els hi faré fer jo.
6: I les alimenta fent teatre, tallers de memòria, diaris i recentment escrivint una novel·la. Una vida que contrasta amb la imatge que sovint es té de la malaltia i que, segons Laia Ortiz, responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall, cal canviar.
7: Normalment, quan diem Alzheimer, no, tothom pensa en unes fases molt avançades de la malaltia, amb aquesta part més incapacitant, amb l'aïllament. Aquesta és una malaltia llarga, no? Progressiva, que passa per moltes fases. Una de les coses que fa la ciència és que cada vegada ens dona l'oportunitat de fer un diagnòstic abans. Això vol dir que són persones amb moltes coses per fer, no? Amb moltes capacitats preservades, i també volem transmetre aquest missatge. Cal posar èmfasi en aquestes capacitats preservades. Doncs que amb aquestes capacitats la societat acompanyi, no? És a dir, que no posem més obstacles, ni pedres a les sabates, ni que posem també més aïllament quan algú rep aquest diagnòstic.
6: Una visió que també comparteix la Isabel.
3: Som diagnosticats d'Alzheimer, sí, però nosaltres som capaços de decidir i saber com volem la vida. Jo cada dematí, quan m'aixeco, miro al cel i dic, encara sé que és de dia, si plou o fa sol.
6: El sistema, però, encara no està preparat per atendre una societat cada cop més envellida i amb més risc de patir aquest tipus de malalties. S'estima que en més del 80% dels casos les famílies, principalment dones, assumeixen les cures.

0: Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Elena.
0: En els moments inicials de la malaltia, és freqüent confondre l'Alzheimer amb una demència típica de l'edat?
1: És habitual veure uns signes d'envelliment que no acabem de saber interpretar perquè sembla que envellir comporta pèrdua de facultats cognitives, però no és així. És molt obvi quan és el començament d'una demència o quan és un problema de l'edat. Posar-te un exemple. Tu pots oblidar el nom d'una persona que t'acaba de presentar, però si oblides el nom d'un familiar, és absolutament diferent.
0: I quina és la millor manera d'acompanyar un malalt d'Alzheimer, sobretot en els moments inicials, quan potser encara no està diagnosticat? I es pot molt a l'inici, potser confondre, tot i la diferència aquesta que explicava.
1: El que s'ha de fer és, un cop sabem el diagnòstic, jo sempre ho dic, és disfrutar de la persona. Al començament els símptomes són lleus, són despistes, són alguna obsessió sense importància, algun oblit. Llavors és moment de no comportar doncs, una situació d'angoixa, no?, que perceben els malalts, sinó de fer coses amb ell, d'intentar doncs, portar la vida dins de la normalitat. No? Ja vindran les dificultats més endavant i les anirem doncs, gestionant a mesura que vagin arribant.
0: Hi ha factors que desencadenen la malaltia contra els que almenys de moment no es pot lluitar, com són l'edat o la genètica, però n'hi ha d'altres que es poden modificar i afavorir perquè els símptomes apareguin més tard?
1: Sí que tenim més evidències de quins són els factors de risc. Conèixer-los és molt important perquè sí que és veritat que podem actuar sobre ells, són modificables i diuen que poden reconduir fins al 40% de les demències.
0: I quins són aquests factors de risc que es poden
1: modificar?
0: N'hi
1: ha alguns, algun que, tot i que és modificable, no està a les nostres mans, que és la contaminació, per exemple, però realment se'n diu modificable, i els altres estan molt associats a l'estil de vida i són pràcticament idèntics a les prevencions de malalties cardiovasculars, no? L'obesitat, el sedentarisme, la diabetes, el consum d'alcohol, etc. No? I n'hi ha alguns que són més sorprenents, com podria ser el factor de la socialització, no? La importància de tenir relacions socials com un factor de risc, i un altre que també ens sembla a nosaltres molt interessant, que és el factor de l'educació, no? La importància de que abans de que el cervell estigui completament format, és a dir, als 12 anys, puguem treballar aquell cervell de forma que es fabriqui reserva cognitiva i si arriba una demència pugui utilitzar, no?, unes connexions cerebrals que només es poden establir durant la infantesa. Això penso que val la pena conèixer-ho perquè doncs, hi ha una finestra d'oportunitat mentre no arribi la cura de l'Alzheimer de treballar els factors de risc.
0: El tema, per exemple, que deia de les relacions, llavors la solitud no desitjada, que per desgràcia és una cosa cada vegada més freqüent a la nostra societat, podria ser un factor de risc que podria empitjorar, per exemple, una persona que ja estigui predisposada genèticament a tenir Alzheimer.
1: Efectivament, clarament és un factor desencadenant d'una demència. A vegades aquesta solitud acaba donant una forma de depressió i bueno, hi ha el dubte de si aquesta depressió ja seria un símptoma d'Alzheimer o precisament és una nova causa, no? Això encara no està del tot aclarit, però realment la manca de relacions socials és un factor desencadenant.
0: I la pèrdua d'audició, per què pot ser també un factor de risc?
1: Doncs tant la pèrdua de visió com d'audició no corregida és un factor de risc perquè obliguem el cervell a fer un esforç pel qual no està preparat. I per tant això també se li ha de donar molta importància perquè no cal que fem esforços innecessaris, no? Necessitem les nostres funcions cerebrals per altres causes. El que sí és molt important és no deixar de fer al llarg de tota la vida estimulació cognitiva. No? Aquell esforç no necessari no s'ha de fer, però aquell esforç que és un esforç conscient, no? Diari, d'utilitzar funcions cognitives que tothom pot pensar que és la memòria, però són més coses que la memòria. No? Això sí que és molt important exercir.
0: Estem parlant d'una malaltia, l'Alzheimer, que avui en dia no té cura. En quin punt està la ciència en aquest sentit?
1: Doncs la ciència ha avançat poc, tot i que fa més de 100 anys que s'hi treballa, per dos motius que tothom pot entendre perfectament. Un, perquè el cervell és difícil de treballar, no només hi podem accedir post-mortem, i això és una dificultat que fa que cap malaltia neurodegenerativa tingui cura, cap, precisament perquè són efectes del cervell, i per una manca de finançament, perquè doncs, tenim els científics, tenim projectes, però no s'estan portant a terme perquè no hi ha un finançament. I el poc que s'ha avançat és amb uns medicaments que s'han aprovat fa poc a la Comunitat Europea i que a Espanya no s'estan administrant des del sistema públic perquè la seva relació eficàcia-risc és molt desproporcionada.
0: Estem parlant ara de finançament. Vostès, precisament des de la Fundació Rosa Maria Vivar, estan finançant actualment una investigació per esbrinar per què aquesta malaltia afecta en principi més a les dones que als homes.
1: És un projecte amb l'Hospital Clínic i Vivars que estudia un nivell de proteïnes diferent dels més coneguts sobre l'Alzheimer, que és la beta amiloide i la proteïna tau. Hem explorat altres proteïnes i hem observat que hi ha una sobrepresència d'unes determinades proteïnes més en dones amb Alzheimer que en homes amb Alzheimer. I que aquesta sobrepresència de proteïnes està molt associada a processos inflamatoris, no? Llavors, estem quasi segurs de que l'Alzheimer en dones és diferent que l'Alzheimer en homes. Això vol dir que un abordatge més modern que diferència per sexe ens pot portar amb una cura diferenciada, que seria una molt bona notícia.
0: Doncs estarem molt pendents als resultats d'aquesta investigació que promou la seva fundació i també a la resta d'investigacions que s'estiguin fent a nivell mundial. Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública i bona tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
2: Edició migdia.
0: Són 3:15, ara la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Esports.
3: La penya torna a guanyar un títol 18 anys després i ho fa amb autoritat i davant del seu públic. L'equip de Dani Miret va derrotar ahir el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, disputada precisament al Palau Olímpic de Badalona, i d'aquesta manera es converteix també en el primer anfitrió que aconsegueix aixecar la Copa. En parlem de seguida. Mentretant, a nivell futbolístic comença una llarga aturada a la primera divisió, diferent, perquè és de 3 setmanes amb 2 caps de setmana sense lliga pels compromisos de seleccions. Una aturada a la que el Barça arriba amb avantatge de 6 punts sobre el Real Madrid, de 5 sobre l'Atlético, que és el segon ara, després de la victòria matalassera al derbi madrileny i amb moltes queixes arbitrals per part d'un Mourinho en estat pur. Repassarem la jornada futbolística dels equips catalans de primera i segona divisió, on el Sabadell, recent ascendit, es col·loca cinquè després de derrotar l'Oviedo a la Nova Creu Alta. Tot després d'un cap de setmana brillant pel motor català, amb nou campionat del món de trial per Berta Bellán i de motocross per la jove Daniela Guillén, de 20 anys, la primera espanyola en ser campiona del món en aquesta especialitat. Comencem. I ho fem parlant de bàsquet. Badalona celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va guanyar ahir el Joventut i que ja va començar a la mateixa pista la celebració davant el seu públic. Un títol històric que arriba 18 anys després dels dos darrers, el 2008. Josep Capel, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, la celebració avui amb la gent a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, tot i que, com tu deies, la celebració ja va començar,
3: ahir
4: a la nit amb els jugadors i el cos tècnic entremig del públic, com dic, celebrant aquest títol. Feia 40 anys que no guanyaven una Supercopa. Aquesta és la tercera. Les altres dues eren a l'any 85 i 86. Aquell equip
3: anys,
4: mític,
3: eh?
4: Amb els Jofré, Samargai, Villacampa, etcètera, etcètera.
3: Déu-n'hi-do.
4: I ara arriba d'una nova generació i d'un equip que ahir va passar per sobre del Barça, 101-87, més 14 per la penya. I com tu deies, l'últim títol que havia guanyat havia estat l'ULEP, una temporada on van guanyar també la Copa, l'any 2008, amb un equip amb Aito a la banqueta, amb Malet, amb Pau Ribas, amb Rudi, i amb un Riqui de llavors adolescent. Ara ja para y capitá, ahí nos lo explicaba, a Tablero Deportivo.
5: Conseguir títulos no es fácil, ha pasado por momentos muy difíciles la peña, pero bueno, creo que se tiene que celebrar un título, pero no solo este título, ¿no? Que creo que es la culminación de una ilusión de la temporada pasada que empezamos y que sigue, ¿no? Allí esperemos que nos lleve lejos.
4: Bon partit de Riqui, amb 10 punts, també de Suleimanovic, d'Endialle, però especialment de Nicola Provítola. L'ex blaugrana els va passar per sobre, tot de rècords, 31 punts, havia fet 27 en semifinals, com dic, 31 punts per 9 triples de 13 intentats. Va ser la figura i precisament sobre la Provítola en parlava el propi Riqui Rubio.
5: Hay pocas palabras, que si alguien quiere disfrutar, que se ponga en casa el partidito, vea las acciones de la Pro, y disfrute, porque con palomitas ha sido un puro espectáculo, no solo hoy, sino también ayer. Y cuando está así un jugador con mala magia que tiene, hay que disfrutarlo.
4: Feliç. Enriqui, l'altra cara de la moneda, el Barça. Tot i el bon partit de l'exverdinegre, Joel Parra, que va acabar amb 24 punts, o també de Panther o Martin, que també van estar en bon nivell en general. Com dic, la penya els va passar per sobre, especialment al primer i a l'últim quart. El Barça fa 3 anys que no guanya un títol, el darrer va ser la Lliga l'any 2023. En tot cas, en certa manera, és comprensible amb un equip amb 11 cares noves i nou entrenador. Sobre aquesta derrota en parlava precisament Joel Parra.
6: Marxem molt fotuts, hem perdut una oportunitat de guanyar un títol a sobre, doncs, contra la penya, el nostre rival, un derbi, doncs marxem molt fotuts, no? Donar-li la nova a la penya, però bueno, la temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Eurolliga, això és no para, està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant, sabem on estem i un club com el Barça doncs, no es pot permetre perdre partits així.
4: Doncs com deia ahir, això no s'atura. No. Recordem que dijous comença l'Eurolliga, el Barça rep a l'Efes i ja al cap de setmana comença la Lliga ACB, el Barça rebent el Corunya, pel que fa a la penya, diumenge visitarà la pista al Brogan.
3: Doncs això no ha fet més que començar la temporada estatal de bàsquet amb aquest triomf importantíssim de la penya de 8 anys després. Gràcies, Josep. Bona tarda.
4: Fins ara.
3: I ens centrem ara en el futbol, que s'atura durant 3 llargues setmanes, en el millor moment del Barça, precisament. L'equip blaugrà arriba als partits de seleccions amb un brillant 7-7 i 6 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que ara és quart, després de la derrota al derbi madrileny, amb arbitratge molt discutit pels blancs, i l'Atlético de Madrid, que va guanyar 2-1, ara és segon a la classificació. Veurem com senta un Barça embalat aquesta aturada, però el que és segur és que el gruix de jugadors no descansaran perquè són internacionals. Germà García, bona tarda.
7: Bona tarda, Marga. Doncs sí, la veritat és que no arriba mai massa bé pel Barça, diguéssim, aquesta aturada, perquè la veritat és que van llançats. Clar. És el millor començament de la història del club en els 8 primers partits oficials d'una temporada. Recordem que són els 7 de Lliga, que els ha guanyat tots, més el de la Champions contra el Feyenoord, que es va guanyar també en el Camp Nou per 5-1. D'aquesta manera, en Lliga són 21 punts, ha fet un ple absolut, 31 gols a favor i 7 en contra. És a 6 punts, com bé deies, del Real Madrid, i amb un Rafinha que està totalment llançat. 14 gols aquesta temporada porta, 12 en Lliga, 5 més que Lamine Yamal, que Mbappé i que Sergio Camello, que tots 3 tenen 7 gols marcats aquesta temporada, sense oblidar-nos d'un Lamine Yamal que ja porta 51 assistències com a jugador del primer equip. Supera d'aquesta manera Vinícius Júnior, que ho va establir el rècord de màximes assistències quan tenia 19 anys. Doncs bé, Lamine Yamal amb 19 anys ja l'ha superat. És certament unes dades que són astronòmiques per part del conjunt blaugrana, però com deies ara, queda estroncat una mica per aquesta diàspora que hi haurà d'internacionals. Un total de 17 jugadors del Barça marxen amb les seves seleccions. Havien de ser 18, però malauradament Andreas Christensen es va lesionar el passat cap de setmana. Té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps de la cuixa esquerra. No es parla en el comunicat mèdic del temps de recuperació, però serà ben bé més d'un mes, segurament. La Lliga s'atura per 3 setmanes, com deies, però tindrà per una estona més,
3: no?
7: Tal com va dir a la mateixa conferència de premsa a Hansi Flick després de l'últim partit de Lliga. Rafinha és el que haurà de fer el viatge més llarg. Farà més de 40.000 quilòmetres. I és que ha d'anar a Austràlia i a la Índia, amb la selecció de Brasil, per jugar 3 partits amistosos. El dia 25 a Townsville, contra Austràlia, el dia 29 a Brisbane, també contra Austràlia, i el dia 3 d'octubre jugarà a Calcuta contra la Índia. Total, més de 40.000 quilòmetres que haurà de recórrer el capità blaugrana Rafinha. Hi han 7 jugadors amb la selecció espanyola, recordem, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal, que hauran de jugar 4 partits de la Nations League, hauran de jugar contra Anglaterra, Croàcia i la República Txeca, i després ja venen jugadors que van amb les seves seleccions, com per exemple Dominik Livakovic, que va debutar amb el Barça a la porteria, jugarà amb Croàcia, van Anthony Gordon amb Anglaterra, Jules Koundé en França, Joao Cancelo en Portugal, Karim Adeyemi estarà amb Alemanya, Rafinha, com hem dit, amb el Brasil per jugar aquests 3 amistosos. Amb Egipte anirà Hamza Abdelkarim, que disputarà 2 partits de la Copa d'Àfrica, I amb Espanya, sots 21, aniran Marc Bernal i Xavi Espar, partits classificatoris per l'europeu contra Finlàndia, San Marino i Romania.
3: Hem de fer un calendari, per tants partits.
7: Més o menys el tenim així una mica estructurat, sense oblidar-nos de Visibu, que tot i que pertany a l'equip filial, està en dinàmica del primer equip i que jugarà amb Bèlgica a la sots 21, també partit classificatori per l'europeu d'aquesta categoria. Per tant, a Barcelona es queden 10 jugadors, 4 que estan lesionats, Joan García, Frenkie de Jong, Roni Bardagi i ara Andreas Christensen, i estaran 6 a disposició de Hansi Flick per entrenar...

0: la Lliga després del 2-1 de l'Atlético de Madrid sobre el Real Madrid al Metropolitano, amb el primer gol local de penal amb expulsió de Heusen inclosa, i moltes queixes blanques que reclamaven, i ho feia Mourinho, targetes vermelles al Cuti Romero i Canning Lee.
1: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
0: Doncs deixem aquí el Barça, parlem de l'Espanyol, que ha començat bastant pitjor, arriba a l'aturada després de la seva segona derrota a casa i amb un balanç negatiu en aquest inici de temporada. Àlex Carazo, bona tarda.
2: Bona tarda. Les sensacions són, evidentment, gens bones i els resultats encara menys. La derrota davant l'Elx de divendres, a més de la forma en què va arribar a casa amb un jugador més gairebé tot el partit i sense capacitat de treure l'enfrontament endavant, va deixar l'Espanyol amb dues derrotes la mateixa setmana i amb 20 dies per davant per tractar de donar la volta a la situació. Manolo González.
3: I demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer jo, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
2: Clar i català, Manolo González, divendres després del partit. L'Espanyol arriba a l'aturada de seleccions amb 500 classificats, amb 7 punts, 2 victòries, 1 empat i 4 derrotes. Només 2 punts per sobre de la zona de descens. Encara estem a la jornada 7, queda molt, però és preocupant. Manolo continua de moment, Monchi manté l'entrenador, però la dinàmica des de la segona volta de la temporada passada és la que és. Per trobar aspectes positius, la figura de Roberto Fernández, que demà es concentra per primera vegada en la selecció espanyola i que amb els seus 6 gols en aquestes primeres jornades permet a l'afició tenir alguna cosa que agafar-se.
0: Doncs esperem que l'aturada li vagi bé a l'Espanyol i torni amb més força. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A segona divisió, que no hi ha aturada, és a dir, hi haurà més partits a partir d'aquest cap de setmana, a gran inici del Sabadell, que es col·loca 6è a la classificació i que compta els seus partits a la nova Creu Alta per victòries, la tercera ahir contra l'Oviedo. Dani Esclusa, bona tarda.
4: Bona tarda, Marga. Doncs sí, un fortí inexpugnable. Això és el en què han convertit la nova Creu Alta als de Ferran Costa en aquest inici de temporada. 3 partits, 3 victòries, a més contra rivals a priori complicats. Ahir la víctima va ser l'Oviedo, un dels equips grans de la categoria de plata que l'any passat, recordem, jugava a primera divisió. 3-1 va ser el resultat final per un Sabadell que va ser superior en tot moment, gols de Gastón, Òscar Sanz i Ángel Baena, i un Oviedo que només va inquietar amb un golàs a la segona part del català Estanis Pedrola, que per cert va acabar el partit lesionat. Escoltem el tècnic dels arlequinats, Ferran Costa.
5: Molt content perquè penso que és una victòria del col·lectiu, una victòria d'una unitat que ha treballat molt fort durant la setmana. Els hi deia abans del partit que per mi aquests partits són els més especials.
4: I escoltem també a la Gastón Vallès, el primer golejador d'ahir, parlant de superar per intensitat equips amb individualitats teòricament superiors.
6: Creo que esos equipos tienen individualidades muy, muy buenas y bueno, creo que tenemos que contrarrestarla con trabajo en equipo, ¿no? Correr más que ellos, hacer todo más que ellos, porque si no, individualmente sabemos que son muy buenos jugadores y te pueden sacar la diferencia muy fácil.
4: Un Gastón que entrava ahir pel lesionat Joaquini. Pendents estem de les proves que se li realitzaran durant el dia d'avui. La veritat és que la cosa no pinta gaire bé i tot fa indicar que el davanter estatunidenc podria estar una llarga temporada fora del terreny de joc.
0: Doncs esperem que es pugui recuperar l'abans possible. Gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I un punt per darrere del Sabadell a la classificació es troba el Girona, que es va retrobar amb el camí de la victòria dissabte a Cádiz. Anem a Girona, Josep Guardiola.
7: El Girona visitava aquest cap de setmana el camp del Cádiz, rival que no coneixia la victòria i que estava en places de descent. Com diria el tòpic, hi van vèncer, però no van convèncer. Els gols de Benet i Carles Pérez a la primera part es varen diluir ben aviat a la segona, perquè els gironins varen encaixar en el minut 1 de la represa. No és un fet nou, de 6 partits disputats, més enllà d'aquest del camp del Cádiz, també s'havia encaixat un gol al minut 3 de la segona part contra el Leganés i en el mateix minut, al 3 de la represa contra les Palmes. Un fet que analitza d'aquesta manera el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
8: No pot potser que els partits sempre els acabem aixecando agua, hem d'intentar intentar defendre més en pilota i bueno, ser més consistents, no? Perquè fem coses bé però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
7: El Girona suma 10 punts a la classificació, a 6 i 5 punts respectivament del primer i el segon lloc que són pel Castelló i l'Eibar. Ara els gironins tindran dos compromisos consecutius a casa divendres d'aquesta mateixa setmana.

0: davant d'un Albacete que arribarà també en descens i posteriorment contra el Mallorca. Dos partits en els quals el tècnic no podrà comptar amb 6 jugadors que han marxat amb les seves respectives seleccions.
1: Gràcies. I encara un apunt futbolístic, perquè el català Marc Casado, cedit pel Barça al Depor aquesta temporada, ha estat operat amb èxit de la fractura a la clavícula dreta que va patir en el partit d'ahir contra el Betis. Un mínim de 2 mesos que poden ser més de baixa. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta, que defensa títol, ja sap els seus rivals a la temporada aquesta, el Mladost croata, el Novi Belgrad serbi i el Jadran Split de Croàcia a la fase de grups. És tot, bona tarda.

0: La mujer del presidente del gobierno ante un jurado acusada de malversación y tráfico de influencias. Primer día de la vuelta al trabajo del juez Peinado tras las vacaciones y a días de jubilarse. Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: 2 años de instrucción tras una denuncia de manos limpias, un proceso plagado de reveses, también de avales en la Audiencia Provincial, culminan hoy en un auto de apertura de juicio con jurado contra la mujer del presidente. Se va a convertir en la primera mujer de un presidente en sentarse en el banquillo y ante jurado popular. Gema Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, esta es la última actuación del juez Peinado en la causa. Acuerda llevar a juicio a Begoña Gómez. El instructor repite lo que ya ha dicho en otras ocasiones. Asegura que la llegada de Sánchez a la Moncloa provocó un cambio radical en la trayectoria de Gómez. Su proximidad al presidente del gobierno sirvió, afirma, para impulsar su proyección profesional en la Complutense, con una interlocución singular, asegura, con responsables del centro y con patrocinadores. Peinado vuelve a insistir en que este tipo de conductas son más propias de regímenes absolutistas como el de Fernando VII. Asegura el auto que Begoña Gómez ha contado en todo momento para esa actividad con la asistencia de Cristina Álvarez en actuaciones que no estaban vinculadas a su papel como mujer del presidente del gobierno ni a cuestiones de agenda, sino que eran actos de la cátedra. Por todo ello, Peinado acuerda llevar a juicio por tráfico de influencias y malversación a Begoña Gómez, tanto en relación con el software de su cátedra como con el empleo de su asesora. Cristina Álvarez será juzgada por malversación como cooperadora necesaria del software. La acusación popular, recordemos, pide para la mujer de Pedro Sánchez 13 años de cárcel. El juicio y la Audiencia Provincial de Madrid no será inmediato. 9 ciudadanos serán los que conformen el jurado popular y decidan sobre el futuro de las dos.
0: Y desde el gobierno critican el tempo del juez Peinado, que ha pillado a Pedro Sánchez de nuevo fuera de España. Vuela en este momento a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y esa es la primera reacción de Moncloa, enviada especial de Radio Nacional de España. ¿Qué se dice allí en ese viaje? Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Desde Moncloa condenan la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, un caso en el que siempre han visto intencionalidad política. Hablan de acoso, deshumanización, persecución judicial por ser la mujer del presidente del gobierno. Creen que la instrucción por parte de Peinado ha sido arbitraria e injusta. Defienden su inocencia y esperan que el jurado sea ecuánime. Una decisión del juez que, como decías de nuevo, coincide con un viaje internacional del presidente y para el gobierno no es casualidad. China, India y Brasil, por ejemplo, incluso estaba Begoña Gómez acompañando a Sánchez. La noticia se ha conocido esta vez cuando ya estaba volando el presidente a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde pretende reclamar, entre otras cosas, normas para la inteligencia artificial y defender su política migratoria, con la crisis en Ceuta todavía lejos de resolverse. El miércoles su discurso y también rueda de prensa.
0: Estamos recopilando toda la cascada de reacciones a esta noticia, a esa apertura de juicio oral en el Partido Popular. Esther Muñoz respondiendo a su vez a un tuit del PSOE en el que los socialistas dicen que Begoña Gómez es inocente, asegura que en una democracia plena la inocencia la dictamina los tribunales y no el partido del presidente del gobierno, cuya mujer está investigada. Además, tenemos novedades en la investigación al expresidente Zapatero. El juez Calama ha citado a declarar como investigadas a sus dos hijas el 30 de noviembre. Encarga un segundo informe sobre las joyas incautadas en el despacho del ex líder socialista Mario Sánchez. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. El juez Calama despeja la incógnita y, como dices, cita a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero. Será el día 30 de noviembre cuando declaren Laura y Alba, una a las 9 y otra a las 12. Su empresa, What the Faf, se encuentra señalada por haber servido presuntamente para ocultar pagos al expresidente del gobierno. Sobre las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, el magistrado ha encargado un informe a la joyería Llanes para que identifiquen el área geográfica de creación, los metales preciosos y su valor de reposición en la actualidad. Este informe se sumaría al realizado en su momento por la joyería Ansorena, que situó en 1,3 millones de euros la estimación de las alhajas. El juez Calama también ha dado 3 días a Zapatero para que entregue toda la documentación que tenga sobre sus joyas. Recordemos que el expresidente del gobierno se comprometió en su declaración ante el juez en junio a proporcionar la información necesaria que acreditara su origen en una semana o 10 días, algo que no ha sucedido.
0: La justicia impacta en la actualidad en una jornada en la que en Ceuta se suceden las llamadas a la calma. Rosa Perrana, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos.
0: Después de que este domingo un grupo de manifestantes atacara el coche en el que viajaba una diputada de Ceuta ya.
5: Sí, el grupo estaba concentrado para protestar por la llegada a la ciudad de una ONG navarra. La diputada Julia Ferreras nos ha contado esta mañana aquí en Radio Nacional cómo vivió la agresión.
6: Los manifestantes señalan mi coche al grito de proetarra y ya todas las imágenes que habéis visto en vídeo.
5: El mando único y ministro Ángel Víctor Torres ha condenado la agresión y señala a Vox por incendiar las calles con su discurso de odio.
7: Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Si los responsables públicos somos los que lo hacemos, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen?
5: Desde Ceuta, donde hoy está de visita junto al presidente del PP europeo, Alberto Núñez Feijóo, también ha condenado los hechos. Dice que en democracia la violencia no tiene cabida. Y Vox, su portavoz, José Antonio Fuster, señala a Pedro Sánchez.
8: ¿Quién es el responsable? Pedro Sánchez y el gobierno de Marruecos. Pedro Sánchez y Marruecos. Queremos saber la conexión que hay entre los dos. Y, por supuesto, la violencia nunca, jamás es el camino.
0: Y más voces protagonistas del día. Carlos Mazón ha hablado de la Dana justo cuando están a punto de cumplirse 2 años de la riada en la que murieron 232 personas. El expresidente valenciano ha comparecido por segunda vez en el Congreso.
5: Sí, en esta ocasión por los mensajes que intercambió la mañana de la Dana con miembros de su gobierno en un grupo de WhatsApp, Mazón se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, a quienes ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le exoneró de toda responsabilidad. Alba Urrutia, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí, de hecho ha llegado con el documento del TSJ en la mano y a él se ha referido Carlos Mazón en varias ocasiones para argumentar que no iba a aportar más información.
10: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
11: Si vulguen depurar responsabilidades políticas.
10: Como ahora
11: porque
10: estoy...
11: Porque usted dijo que es inevitable.
10: Y como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
9: Mazón solo ha tenido el apoyo y el calor de PP y Vox, mientras el resto de partidos se han centrado en exigirle responsabilidades políticas, en que reconozca que estaba al mando de la emergencia, algo que él ha negado en varias ocasiones, una sesión tensa desde el principio, que se ha elevado con la intervención de Gabriel Rufián.
12: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
13: Señorías, no tiene usted la palabra.
9: Una de las exigencias más repetidas de los grupos es que entregue los WhatsApp del día de la Dana, a lo que Mazón de momento se niega.
0: Esto en el Congreso, fuera las víctimas.
14: No podemos dejar pasar página, no podemos hacer chao pescado. Estos son 232 vidas que se truncaron. Esto es indignante.
0: Rosa Álvarez, Marido, Grado Lee, las dos presidentas de las dos asociaciones de víctimas. Y en Málaga ha muerto la mujer de 35 años que fue estrangulada la semana pasada por su pareja.
5: Sí, fue la hija de ambos, menor de edad, la que llamó al 112 para alertar de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. El hombre se suicidó y ella ingresó en estado muy grave en el hospital. Radio Nacional en Málaga, Lalo García.
15: Sí, la mujer de 35 años no ha podido superar las heridas que le causó su pareja al intentar estrangularla y tras 5 días ingresada en estado muy grave en la UCI de un centro hospitalario de la capital malagueña, hoy se ha confirmado su muerte encefálica. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles en una vivienda de la calle León y Benabú de la barriada de los Pinares de San Antón de la capital malagueña. Fue la hija de la pareja de 12 años la que llamó al 112 para avisar de que su padre estaba agrediendo a su madre. El hombre de 39 años después se ahorcó también en presencia de la menor. Tras acudir el 061 y la Policía Nacional, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y la trasladaron a un centro hospitalario donde finalmente ha fallecido.
0: Crímenes machistas de las últimas horas, Rosa.
5: Sí, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre que presuntamente ha atropellado esta mañana a su expareja que se encuentra hospitalizada grave en Tarragona. Antes la había amenazado y en Alicante la policía ha arrestado a otro hombre acusado del asesinato de su pareja, de Cristina, 34 años, este sábado en Madrid. En lo que va de año serían 39 las víctimas mortales. Recuerdo, en el 016 es el teléfono para pedir ayuda.
0: Y en la bolsa, de momento, el precio del petróleo retrocede y las bolsas avanzan. David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, subidas de más del 1% en todas las principales europeas. El IBEX 35 suma un punto porcentual y recupera el nivel de los 19.700 puntos después de las caídas con las que cerró el pasado viernes. Wall Street también apunta a una apertura en verde en una sesión en la que el petróleo retrocede. El Brent baja un 2,5% y cotiza a la altura de los $101 por barril.
0: Y a partir de 12:30, Mourinho no le va a restar protagonismo a Luis de la Fuente, Alex Pita. Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. No le va a restar. Se está ahora mismo anunciando la renovación del seleccionador nacional hasta el 2032. 6 años más. Cumpliría 10 como seleccionador de España, solo detrás de Kubala. El récord lo tiene con 11 temporadas. Así que Luis de la Fuente, luego lo escuchamos, se va a convertir en el segundo seleccionador con más partidos de la historia de España.
0: Pues eso, lo contamos junto a otros asuntos. A partir de 12:30 les dejamos ahora con la información territorial en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, Todo Noticias.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
2: Bona tarda, comencem mirant els Pallaresos, el Tarragonès. Allà els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver atropellat intencionadament la seva exdona amb la intenció de matar-la. La víctima es troba en estat molt greu. Feia uns 2 anys que la parella estava separada i ell tenia una ordre d'allunyament. Recordin que el 900-900-120, repetim, 900-900-120, és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. En l'àmbit polític comença una setmana marcada per l'educació. Reunió aquest matí del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la consellera d'Educació i el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar el debat per a la transformació del sistema educatiu. El PP ja ha dit que no anirà a la futura cimera d'educació. Lluïsa Moret, del PSC, critica així la decisió dels populars.
18: Qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni d'aportar res.
2: Setmana marcada també en la política per l'amnistia, amb el Tribunal Constitucional, que començarà a estudiar demà, tot i que no s'espera una resolució immediata als recursos presentats pels líders independentistes. El primer, el de Jordi Turull. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Roger Vergés al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
19: Hola, bona tarda. Hores d'ara a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La mateixa autopista P7 s'alenteix la marxa a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució a la C58 i intensitat de Sabadell a Badia del Vallès en sentit Barcelona per un vehicle variat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, la B20 hi ha retencions entre Pedralbes i Collserola en sentit Besòs per un accident que restringeix un carril. A més, hi ha l'antitud a Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I quina és la previsió del temps? AEMET, Noelia García.
20: Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i, de moment, sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana a l'Empordà i fluix a la resta.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
2: Ho dèiem, en començar, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns del matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
21: Segons fonts policials, l'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat a l'exterior de la casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer ha accelerat intencionadament i l'ha embestit amb el vehicle. Passaven uns minuts de 8:45 del matí. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Tot i que està molt greu, no es tem per la seva vida, segons algunes fonts. L'home ha estat detingut per un delicte de tentativa d'homicidi, lesions i danys. Inicialment, se n'han fet càrrec efectius de trànsit dels Mossos perquè semblava que era un accident viari. Feia uns 2 anys que la parella estava separada. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i tenia una ordre d'allunyament.
2: El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No deixa rastre la factura, però sí que l'esborrar-lo del registre de trucades. El recordem, 900-900-120. Més coses. Avui ha començat a Girona el judici contra el menor implicat en el doble crim de la Font de la Pólvora. Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan del 2024 i van acabar amb 2 persones mortes i 2 més ferides. Gemma Esteve.
22: El jove que es troba en llibertat provisional ha arribat pel seu propi peu als jutjats. La vista es fa a porta tancada i està previst que s'allargui durant 3 dies. Durant aquestes 3 jornades s'haurà de determinar quin paper va tenir el menor aquella nit i si, tal i com sosté la fiscalia, va actuar com a còmplice després que l'estudi balístic descartés que fos ell qui va disparar l'arma que va causar les 2 morts. Aquest és el primer judici que se celebra per aquest cas, que remunta a la nit de Sant Joan del 2024 i que hauria començat amb una discussió entre 2 grups familiars del barri. El posterior tiroteig va acabar amb 2 persones mortes i 2 més ferides. A banda del menor, hi ha 5 adults empresonats provisionalment, entre ells Guillermo, a qui la Fiscalia considera l'autor material dels trets. Va estar fugit durant uns 3 mesos fins que la Guàrdia Civil el va localitzar i detenir a Granada. Els 5 adults continuen en presó provisional a l'espera de judici.
3: I els Mossos investiguen la detenció il·legal protagonitzada per 5 homes vestits de policies que dissabte al vespre van segrestar un home en plena autopista a l'AP7, al seu pas per Montornès del Vallès. Què més en sabem, Sergi Bassoles?
4: Diversos conductors que circulaven per la via i que van presenciar els fets van alertar el 112, desconcertats perquè, malgrat la indumentària policial dels assaltants, la brutalitat a l'hora d'actuar es va fer sospitar que no es tractava d'una intervenció policial real.
6: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo.
4: Els suposats policies van treure violentament a l'home de l'interior del vehicle i el van introduir per la força en un altre cotxe. Després de retenir-lo durant unes hores, els assaltants, confirmen els Mossos d'Esquadra, el van abandonar malferit en un punt que no han volgut desvetllar del Vallès Occidental. Els efectius de la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana s'han fet càrrec d'una investigació, la principal hipòtesi de la qual és que rere aquest violent succés hi hauria un tema de revenja vinculat al narcotràfic. Tot i així, expliquen fonts consultades per aquests micròfons, la víctima amb antecedents i que precisament feia poc que havia sortit de la garjola no estaria col·laborant amb els investigadors, quelcom que estaria dificultant i molt la investigació.
3: Gràcies, Sergi. I 15 anys després de la fallida de Càrniques Vilaró, una de les grans empreses exportadores de carn de Catalunya i a tot l'estat, amb més de 600 treballadors, el cas arriba a l'Audiència de Girona. Entre els 11 acusats hi ha diversos responsables i l'administrador de l'empresa. La Fiscalia creu que entre els anys 2000 i 2010 van actuar de manera coordinada per alterar la comptabilitat i perjudicar els creditors. Els acusa, entre altres delictes, d'estafa, apropiació indeguda, falsedat documental i insolvència, i demana penes de fins a 15 anys de presó, també indemnitzacions que superen els 21 milions d'euros. El judici havia de començar avui, però s'ha ajornat fins divendres per la incompareixença d'un dels acusats.
1: Edició migdia.
3: Parlem ara d'educació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera del RAM, Esther Niubó, s'han reunit amb el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, per definir com es produirà el debat educatiu que el govern espera que generi un consens per a un nou gran acord educatiu. Ho ha seguit tot plegat el nostre company Toni Conde. Bona tarda, Toni.
23: Bona tarda. La consellera Niubó ha avançat que aquest debat ha d'abordar els temes que encara no generen consens i no produir el que seria l'enèsim diagnòstic de l'educació, sinó per a passar a l'acció, ha dit. Niubó ha assegurat que cal un nou acord perquè el pacte de 2006 no representa les aules d'avui en dia i calia una actualització amb un debat serè.
24: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
23: Niubó ha considerat que el Consell d'Educació és l'espai idoni per tenir aquest debat amb diferents representants dels docents, les famílies, l'alumnat i altres veus implicades en el sistema educatiu. Joan Manuel del Pozo, president del Consell, ha avançat que espera que en aquest mes es defineixin 5 sistemes centrals per organitzar el debat durant els propers mesos. Es farà una escolta i posterior deliberació amb grups formats per entre 50 o 100 persones del món educatiu, amb l'objectiu de tenir de cara a abril unes conclusions que puguen servir per a proposar canvis concrets en el sistema educatiu.
3: Gràcies, Toni. A l'espera que Salvador Illa convoqui la cimera amb els grups per abordar un consens de país, el PP ja ha declinat assistir-hi. Una crisi educativa a la qual els partits han fet referència avui en les habituals executives. Les formacions, però, també s'han referit a un eventual retorn de Carles Puigdemont el dia previ a que el Tribunal Constitucional encari l'examen final de l'amnistia. Lorena Enns, bona tarda.
25: Bona tarda. Si a partir va demà el recurs de Jordi Turull davant el Constitucional, donarà el tret de sortida a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. Junts es remet als partits a fixar-se en casa seva davant el futur de l'expresident. El portaveu Josep Rius, però, manté la prudència sobre el seu retorn.
26: President Puigdemont, per una banda, ja ha explicat aquest cap de setmana que si tornés, finalment, si es donés aquesta possibilitat, doncs voldria fer una immersió per tot el país, per conèixer la situació del país després d'aquests 9 anys d'exili, però a partir d'aquí el que faci ell ja ho anunciarà ell.
25: Els comuns aspiren que un retorn de Puigdemont ajudi Junts a no seguir el camí d'Aliança Catalana en l'àmbit migratori. Des de la CUP consideren que Puigdemont hauria de fer de cap de l'oposició quan torni a Catalunya i posar ordre al seu partit. Escoltem Gerardo Pissarello i Laura Vega, el Café d'Idees de Ràdio 4.
7: Que no abandoni doncs, una mirada humanista sobre aquest tema i que tampoc abandoni una mirada humanista en matèria d'habitatge.
8: Però si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser.
25: El PSC reclama que l'aplicació de l'amnistia sigui immediata per poder enfortir la convivència a Catalunya.
3: I parlarem ara d'un desnonament. Els Mossos d'Esquadra han fet fora avui per ordre judicial una dona, la Sílvia, amb una discapacitat del 36% del seu pis, on vivia des del 2013 al carrer Sardenya 357, al barri de Gràcia de Barcelona. Entre la quarantena d'activistes que s'han concentrat a les portes de l'edifici hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat retirada per la policia autonòmica, de la mateixa manera que la resta de les persones que s'han concentrat per donar suport a la Sílvia. Des del sindicat de llogateres, el seu portaveu, Gerard Mena, ha denunciat el que consideren una injustícia social.
9: És una vergonya que fins i tot en un cas així en què la propietat té almenys 24 pisos i hi ha un risc de salut mental evident, on la llogatera ha pagat milers d'euros en tots aquests anys, fins i tot així els Mossos d'Esquadra i el govern de la Generalitat decideixin posar-se de part d'aquests rics i no del dret a l'habitatge. És una vergonya i, de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
3: L'edifici amb 24 pisos és propietat de l'empresa Bossan 2001, que no ha volgut acceptar cap negociació ni amb la Sílvia ni amb el Servei de Mediació Municipal per considerar que la dona no té cap dret a estar a l'edifici perquè el contracte estava a nom de la seva parella que va marxar de la ciutat. En el desnonament d'avui s'ha activat el protocol de prevenció del suïcidi per la dèbil situació de salut mental de la Sílvia davant això. Precisament avui s'ha conegut que una altra dona, l'Olga, veïna de l'Hospitalet i mare de dues filles, es va suïcidar el 7 de setembre passat com a conseqüència directa del seu desnonament 4 mesos abans. I continuem parlant d'habitatge perquè l'habitatge és una de les principals preocupacions, ja saben, dels catalans, i el govern vol posar també el focus en la rehabilitació d'edificis antics per ampliar el parc públic. Ho farà a través del programa Regenera, que comptarà amb un pressupost anual de 255 milions d'euros en els pròxims 3 exercicis. Cristina Martín.
10: Catalunya disposa d'un parc de 4 milions d'habitatges, però el 60% va ser construït abans de l'any 1980. Això implica problemes estructurals i d'accessibilitat en els edificis i, en alguns casos, posa en risc les condicions d'habitabilitat, especialment en els barris més vulnerables. L'executiu de Salvador Illa vol revertir aquesta situació a través del programa Regenera, aprovat amb el suport d'Esquerra. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Però jo crec que ens faltava un paquet de mesures que és el que exemplifica el pla Regenera, que és la rehabilitació del nostre parc d'habitatge i dels nostres entorns, barris, ciutats, viles.
10: El programa s'aplicarà en els propers 3 anys, però la voluntat tant del govern com d'Esquerra és allargar-lo el temps que calgui.
3: De les demències associades a l'envelliment, el 70% són Alzheimer. A Catalunya aquesta malaltia afecta unes 150.000 persones. L'Ajuntament de Tarragona ha estat l'escenari de la lectura d'un manifest on familiars de malalts d'Alzheimer han demanat que es reforci el diagnòstic precoç. Avui, Dia Mundial d'aquesta malaltia, ens alerten que l'esperança de vida cada vegada és més gran i això farà que els casos es tripliquin en els propers 20 anys. Marga Esparza.
12: Hi ha factors de risc que es poden evitar, com sedentarisme, obesitat, consum d'alcohol, i també hi ha d'altres que ajuden a allargar l'aparició dels símptomes, com tenir relacions socials, perquè la solitud és un factor negatiu. Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Viva.
13: Sí que és veritat que podem actuar sobre ells, són modificables, i diuen que poden reconduir fins al 40% de les demències, doncs fent que els símptomes puguin aparèixer més tard o inclús que acabin no apareixent.
12: Però cal que al llarg de tota la vida estimulem el cervell.
13: El que sí és molt important és no deixar de fer al llarg de tota la vida estimulació cognitiva. No? Uh-huh. Aquell esforç no necessari no s'ha de fer, però aquell esforç que és un esforç conscient, no? Uh-huh. Diari, d'utilitzar funcions cognitives que tothom pot pensar que és la memòria, però són més coses que la memòria, no?
12: Com l'esperança de vida cada vegada és més elevada, es preveu que en 20 anys la xifra de persones amb Alzheimer a tot el món s'haurà triplicat, passant dels 50 milions de persones als 150 milions.
3: Catalunya obrirà enguany una nova oficina de promoció econòmica a la Índia. La Generalitat vol que les empreses catalanes doblin en 5 anys les vendes Climent Sabater, el país més poblat del món.
0: El govern vol aprofitar l'embranzida que suposarà el Tractat de Lliure Comerç que són a punt de ratificar la Unió Europea i la Índia i que, segons el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, obre la porta a productes arrelats a Catalunya com l'oli i el vi i el cava.
5: Tenim el millor oli d'oliva del món, tenim dels millors vins del món, el millor cava del món segur, i per tant hem de ser capaços d'obrir-li noves oportunitats. Aquest nou acord que s'ha de ratificar entre la Unió Europea i entre la Índia permetrà que aquests sectors que ara ho estan passant una mica malament puguin tirar endavant.
0: Amb la voluntat d'ajudar les empreses catalanes a aterrar el país més poblat del món, el govern obrirà una nova oficina d'acció a Nova Delhi, que se suma a l'existent a Bombai i a la quarantena repartides arreu del món, i en aquest context s'emmarca la missió institucional que fins divendres encapçala el conseller d'Empresa a la Índia. L'objectiu és doblar en 5 anys les exportacions catalanes al gegant asiàtic i superar els 1.300 milions d'euros any. A l'actualitat, 800 empreses catalanes exporten al país asiàtic amb domini del sector químic i presència de companyies com Roca, Taurus o Ficosa.
3: I atenció als amants dels bolets, perquè la sequera perjudica aquest any força la campanya. El Pirineu, que va començar a finals d'agost, gairebé no se'n troben, i a la resta de Catalunya va amb un mes de retard per aquesta manca d'aigua. La producció es preveu inferior a altres anys i amb uns preus, Pepa Sant Genís, per tant, molt alts.
14: La campanya de bolets arranca a finals d'agost al Pirineu, però aquest any a causa de la sequera gairebé no hi ha producció i costa molt trobar-ne, sobretot les varietats més preuades, com els ceps i els rovellons. L'Esperança Florit és una micòloga de l'Alta Ribagorça.
15: Fatal. Ara mateix estic buscant bolets. Molt poca quantitat i molt mala qualitat.
14: Les perspectives a la resta de Catalunya tampoc milloren. La campanya boletaire començarà amb un mes de retard degut a aquesta manca de pluges i encara que es compleixin les previsions de pluja les properes setmanes, la producció tampoc serà abundant, segons el micòleg investigador del Centre Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que diu que quedarà lluny de les 4.500 tones de l'any passat.
16: Venimos de una sequía importante y eso hace que realmente las setas pues no hayan fructificado cuando tendrían que empezar a fructificar. Vamos con un retraso de aproximadamente un mes de producción y eso se traduce pues que si hemos perdido un mes pues realmente pues no podemos llegar a las cantidades máximas de producción.
14: La manca de producció fa que els preus es disparin. Els pocs ceps que es troben i que s'han posat a la venda al Pirineu es paguen a 50 euros el quilo.
3: El projecte Tempo Arts i Formació celebra els 10 anys de vida, uns anys en què ha arribat a prop de 42.000 estudiants gironins a través de 1.400 accions educatives. Impulsat per la Fundació La Ciutat Invisible, en aquesta desena edició presenta prop de 6 programes i 21 propostes de teatre, dansa, música i també circ. I aquest any enceta més el projecte La Farga Viva, centrat en una de les 3 escoles de més alta complexitat de Catalunya, Montse Soto.
17: Una escola on s'hi parla en prop de 16 llengües i un 90% de l'alumnat és de fora de Catalunya, però amb un claustre molt motivat, segons Salvador Sunyer, alma mater de la Fundació Ciutat Invisible, el que l'ha convertit en un dels focus de la programació d'aquesta desena edició de la Tempo.
18: Hi treballaran durant 3 anys 8 artistes d'una manera estable, 2 relators de la Universitat de Girona treballant-hi, com es poden fer centrar les arts per ajudar que el currículum funcioni millor. La idea no és crear públic pels espectacles del futur, sinó la idea és intentar ajudar una miqueta modestament a crear ciutadans.
17: Entre l'alumnat que ha pogut gaudir de les propostes d'aquest projecte hi trobem la Marta Martín i el Francis Bolaños, que van participar a un taller de podcast on van parlar de temes com aquests.
27: Una part de bullying, la noia que patia bullying, com que a casa ho transmitia violentament amb els pares.
28: Un chico que viajava al pasado para salvar a su amigo porque había fallecido hacía un año en un viaje de colonias.
17: 6 programes i 21 propostes artístiques integren aquesta desena edició de la Tempo amb propostes per a totes les etapes educatives, com ara els Mambo Project, Jordi Panyella, Mercè Sàrries, Ponte en Pie, Aurora Bausà i Pere Jou, Femut o la companyia Arrels del Bosc.
3: Amb el lema desencadenar el present, Barcelona celebrarà del 13 al 18 d'octubre la 5a Bienal del Pensament, que pretén analitzar en aquesta ocasió els temps actuals i també les seves dinàmiques i contradiccions. Maite Boada.
29: Amb entrada lliure, encara que en alguns casos caldrà inscripció prèvia, 8 entorns de la ciutat, com ara el CCCB o la plaça de les Glòries, serviran d'àgora pública per celebrar una nova edició de la Bienal de Pensament aquest octubre a Barcelona, on el regidor de Cultura, Xavier Mercè, s'ha mostrat convençut que el debat migratori territori de Ceuta serà objecte de reflexió.
1: Si hi ha o no han d'haver i quin paper tenen les fronteres del món, fronteres des del punt de vista conceptual, fronteres físiques, fronteres administratives, també fronteres personals, que d'alguna forma generen un debat sobre la dignitat dels migrants.
29: La Bienal tractarà també temes relacionats amb la democràcia, la guerra o les desigualtats i comptarà amb la participació de 140 especialistes internacionals, com ara el novel·lista i expert en canvis tecnològics Alessandro Barico o el periodista que investiga xarxes de poder Patrick Radin-Keef.
3: I avui acabem amb el so de Los Chicos de Nazca, la banda xilena fincada a Alemanya actua aquesta nit a la Sala Oasis del passatge de Sant Antoni de Barcelona. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.

0: con miembros de este grupo. Redacción en Pamplona, Patxi Tiberio.
1: Así lo han denunciado esta tarde en Pamplona. Los miembros de Negu Gorria, que se encuentran en Ceuta, se encuentran ya trabajando en diferentes actuaciones humanitarias y en el reparto de diverso material que han llevado hasta la ciudad autónoma. En estos momentos realizan labores logísticas y de inventariado sin revelar su ubicación por motivos de seguridad. Teresa del Romero, miembro de Negu Gorria, Nadie Sin Techo.
2: Y decimos por seguridad porque han recibido amenazas de muerte. Se las está señalando públicamente como proetarras. Su información personal circula por grupos fascistas de WhatsApp. Fotos, datos personales y hasta la matrícula del coche.
1: A pesar de esas amenazas, continuarán con su labor humanitaria.
0: En los deportes sigue coleando la dura crítica de Mourinho a la actuación arbitral en el derbi. Javier de Diego.
3: El Atlético de Madrid carga contra las declaraciones del entrenador portugués, que durante la rueda de prensa posterior al partido mostró dos imágenes impresas en folio para reclamar las expulsiones de Cristian Cuti Romero y Kangui Lee. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el club rojiblanco muestra una impresora de la que sale un folio con la foto de Mourinho en ese instante de la rueda de prensa, con un lema en la parte de abajo en rojo y blanco con el texto "Stop acoso arbitral ya". Entre otras cosas, en esa rueda de prensa, Mourinho calificó de pobre árbitro al colegiado del derbi, el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias.
0: Así llegamos a las 7 y 4 minutos, 6 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
4: Bona tarda. El Tribunal Constitucional començarà demà a estudiar si el Suprem va vulnerar drets fonamentals en negar l'amnistia per malversació als dirigents del procés. El primer recurs és de Jordi Turull. Pel que fa a Carles Puigdemont, encara no hi ha data. Però la decisió, que es podria conèixer a començaments d'octubre, pot marcar el futur de l'ordre de detenció que encara pesa sobre l'expresident. En aquest sentit, la diputada de la CUP i alcaldable de Barcelona, Laura Vega, creu que Carles Puigdemont hauria de fer de cap de l'oposició quan torni a Catalunya, però li demana que posi ordre al seu partit perquè, diu, ja no és el que era a quan va marxar.
5: Puigdemont va marxar per culpa de la repressió amb Junts, ara torna, és un altre, crec que té una gran conversa amb el seu partit.
4: La secretaria general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, d'altra banda, ha avançat avui que el partit gestionarà una disculpa a la família Maragall pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer amb els germans Pasqual i Ernest Maragall. Toni Conde.
6: En l'acte d'inauguració de la seu de campanya per les municipals de Barcelona, la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de la ciutat, Elisenda Alemany, ha assegurat que el partit enviarà una disculpa als familiars de Pasqual i Ernest Maragall pels cartells difamatoris sobre l'Alzheimer després que la filla de Pasqual Maragall i presidenta de la seva fundació, Cristina Maragall, lamentés que el partit no s'havia disculpat amb la família ni amb el col·lectiu de famílies afectades per l'Alzheimer.
7: El partit va demanar perdó en el seu Consell Nacional. La veritat és que aquests són uns fets que ens avergonyeixen a tots i el partit està gestionant aquesta disculpa i estic convençuda que la gestionarà bé.
6: Alemany també ha criticat el govern de la Generalitat per allargar el tancament del parc de Collserola durant 10 mesos pel brot de pesta porcina. Ha qualificat la gestió de la crisi de lamentable a molts nivells i ha demanat un pla per pensar en la reobertura atenent a criteris científics i segurs.
4: Doncs aquestes i altres informacions en tornem a parlar en aquesta sintonia quan faltin 10 minuts per les 8. Fins aleshores, bona tarda.
8: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.